0: És 1:30.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Com esteu? Molt bon dia. Milers de persones han recorregut avui de matí als carrers de Sóller en una manifestació a la qual han protestat contra el turisme com a principal motor econòmic del poble i també de Mallorca. Hi han assistit unes 1.000 persones, segons les dades oferides per la Guàrdia Civil, un nombre que s'eleva a les 2.500, segons els organitzadors, convocats per la plataforma Menys Turisme, Més Vida i també pel moviment jove de Sóller. Les reivindicacions han clamat contra el col·lapse que asseguren viu el poble al llarg de l'any per culpa del turisme. Tot un ampli amb aquesta i altres notícies en el radiodiari migdia del cap de setmana d'aquest dissabte, dia 8 d'agost. José Miguel Blasco és el control tècnic. Vot salut de Xavi ara. Abans volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Cap de setmana amb altes temperatures i calor a les Illes Balears. Tant avui com demà es podran superar els 36 graus a moltes zones i arribar als 38 graus a la illa de Mallorca. Avui els termòmetres marcaran 32 graus a Formentera i 34 a Palma, a Maó i a Eivissa. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent de component sud amb brises. Demà diumenge, temperatures més altes. 38 graus a Palma, 34 a Eivissa, 33 graus a Maó i 32 a Formentera. Continuarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. La nit serà càlida i fins i tot tropical, amb mínimes de 27 graus a Formentera o 24 a Palma i a Maó. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noel. Hi ha una informació que completem amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 30 graus a Formentera, 32 a Maó i a Eivissa i 33 a Palma. Ho dèiem en portada. Milers de persones han recorregut avui de matí als carrers de Sóller en una manifestació a la qual han protestat contra el turisme com a principal motor econòmic del poble i també de Mallorca. Hi han assistit unes 1.000 persones, segons les dades oferides per la Guàrdia Civil, un nombre que s'eleva a les 2.500, segons els organitzadors. Convocats per la plataforma Menys Turisme, Més Vida i també pel moviment jove de Sóller, les reivindicacions han clamat contra el col·lapse que asseguren viu el poble al llarg de l'any per culpa del turisme, un fet que s'aguditza a l'estiu. Estan cansats de no poder circular pel poble sense que hi hagi embossos constants i per això, entre d'altres, reclamen una millora urgent del transport públic i que hi hagi restriccions al trànsit de vehicles de no residents més enllà de la zona de baixes emissions que se va posar en marxa fa uns mesos. I tampoc s'han oblidat de reivindicar un millor accés a l'habitatge. El portaveu de Menys Turisme, Més Vida és Dani Comas.
3: I posar mesures perquè la gent pugui quedar a viure a Sóller i no depengui de transport públic que és deficient i d'un accés a l'habitatge que està molt afectat per la turistificació i, a més, criticant bastant el canvi de la societat i el canvi dels comerços que s'estan adreçant cada vegada més en el turista i els residents no tenim espais a on anar.
0: Entre els assistents, sobretot, s'ha vist molta frustració pels efectes negatius de la massificació turística. Asseguren una vegada més que no estan en contra del turisme, sinó del model actual que, lamenten, prioritza la quantitat envers la qualitat i tracta els residents com una mercaderia.
4: Tenim el problema a la plaça a fer un cafè, perquè està tot ocupat. Per entrar dins el nostre poble hem de fer mitja hora de cor, com a mínim.
5: Crec perquè jo fa més de 10 anys que faig feina de cara als turistes i també dels locals i no tenim possibilitat de prosperar. Aquí no hi ha possibilitats, no tenim oportunitats.
6: Tenim una depuradora que no depura el que hauria de depurar i tiren l'aigua mal depurada en els horts de soia. Tenim un parc ple de barques amb fondejos il·legals i de cada vegada hi ha l'aigua d'esport més bruta i menys peixos.
0: La marxa ha començat a la plaça dels Estiradors i ha passat per Santa Teresa, al carrer de la Lluna, i ha finalitzat a l'Ajuntament, on s'ha llegit el manifest. I de Sóller cap a Palma, on la plataforma veïnal Flipau en Pere Grau ha manifestat la seva indignació per la successió de panes elèctriques a la barriada des de finals del mes de juliol. Critiquen la incertesa que cada vegada més s'apodera dels veïnats i exigeixen mesures urgents per reforçar la infraestructura elèctrica. El darrer episodi s'ha produït avui vespre, quan la barriada ha quedat a les fosques durant unes hores. El portaveu de la plataforma, Nael Falo, explica que això està causant greus perjudicis a la gent.
7: Gente que tiene movilidad reducida no puede coger el ascensor. Gente que tiene aparatología para poder dormir no puede utilizarla. obviamente estamos en una ola de calor, no se puede utilizar ni aire acondicionado, ni ventiladores, ni neveras, ni poder cargar el móvil, con lo cual no solo hay mucha indignación en la barriada, sino adicionalmente hay mucha incertidumbre que vuelva a pasar.
0: Per això demanen a l'administració que emprengui accions per arreglar el problema d'immediat, que garanteixi subministrament elèctric segur, fiable i adaptat a les necessitats dels veïnats. I en el cas que la pana es repeteixi, Falo explica que han posat a disposició dels veïnats una guia pràctica amb consells d'actuació. Entre ells, no entrar en pànic, no obrir la gelera per mantenir la frescor dels aliments, no encendre espelmes per evitar incendis, no sortir al carrer amb el cotxe i estar localitzable al telèfon. En successos, la policia local ha detingut a Palma un home de 28 anys per suposadament agredir i amenaçar els propietaris d'un bar que l'haurien fet fora el dia anterior per partir sense pagar. Segons informa el cos en un comunicat, els fets varen tenir lloc el capvespre del passat dimarts a prop del carrer Araví. Segons el relat dels perjudicats, l'agressor s'hauria presentat al local per recriminar el propietari que l'hagués expulsat el dia anterior i va amenaçar els propietaris amb un ganivet. I també, pendents de l'estat de salut d'una lota que avui vespre s'ha precipitat d'un cinquè pis al carrer Francesc Barceló i Combis de vora la plaça de les Columnes, a Palma. Tot i que encara es desconeixen les causes de la caiguda, hi ha diversos testimonis que asseguren haver sentit una brega anterior al pis. Es desconeix el seu estat, tot i que no va ser l'única precipitada d'ahir. Devers les 4 de l'hora baixa, al carrer Francesc Martí Mora, també de Palma, un home va caure d'un 12 pis i es troba greu a son espases, juntament amb altres dues persones sobre les que va caure, que també estan crítiques. I també vos hem de contar que continua l'arribada de pasteres de les costes de les illes. Aquesta matinada la Guàrdia Civil ha interceptat 4 embarcacions amb 55 migrants a bord. Tots tenen origen magrebí i subsaharià. Les arribades s'han produït en aigües de Formentera i Cabrera. Amb aquestes darreres, en el que duim de setmana, ja han arribat a l'arxipèlag 23 barques amb 385 ocupants i pel que fa al recompte anual, el nombre total de persones arribades ascendeix a les 4.249 a bord de més de 200 embarcacions segons les dades facilitades pel Ministeri de l'Interior. Una i 37 minuts. A les Balears, només el 76% de les parelles que mantenen relacions sexuals arriben a l'orgasme. Segons les dades oferides pel portal Diversual, que ha realitzat una enquesta d'hàbits sexuals a Espanya amb data del mes d'abril d'enguany, a les persones els és més fàcil arribar al clímax quan estan en solitari que quan estan en parella, un fet que s'aguditza en el cas de les dones. Es tracta, segons els experts, d'un problema de salut pública que està envoltat d'un seguit de mites i falses creences, entre elles que elles es torben més en arribar a l'orgasme durant una relació sexual o que si no hi arriben no l'han gaudit plenament. Avui, en el Dia Internacional de l'Orgasme Femení, la sexòloga Andrea Alcoverro assegura que no és necessari arribar al clímax per quedar satisfeta, tot i els estereotips que lamenta amb la indústria pornogràfica i cinematogràfica.
8: Fingir, han de forçar l'orgasme com per complaure, no?, a la part masculina i tot això, amb tota la idea de la sexualitat patriarcal que ha estat dominant fins ara, no? Per lo tant, és important entendre que no, ni és obligatori tenir un orgasme, ni és algo indispensable ni necessari per tenir plaer ni tenir una experiència sexual completa.
0: Assegura que la complexitat o no de l'experiència sexual ve donada per cada persona o parella. Per això, i amb l'objecte de que ambdues parts gaudeixin per igual durant les relacions, Alcoverro destaca com a pilars fonamentals l'autoconeixement i la comunicació durant l'acte sexual.
8: Hi ha una complicitat, una intimitat, un nivell d'empatia sexual que si no és present pot passar això de, pues jo tinc un orgasme i hasta luego ahí te quedas, no? Aquesta idea de deixar a l'altra persona així com amb el buit que et deixa, pues, aquesta sensació d'obrir-te a una intimitat total i que després quedi obert.
0: Per tal de fer front a aquest problema, Alcoverro reclama més conscienciació i informació a l'abast de tothom. Una i 39 minuts. La gran majoria d'escoles públiques de les illes no estan preparades per fer front a les altes temperatures. Això és un problema durant el període lectiu, els mesos de maig, juny o setembre, però també durant l'estiu. Molts de centres donen servei juliol i agost per a les famílies que fan feina. Els qui s'ho poden permetre paguen més per una escola d'estiu privada que estigui climatitzada, però no tots poden fer front en aquesta despesa, sobretot a les cases on només entra un sou. És el cas de les famílies monoparentals, que si no tenen suport familiar es veuen obligades a deixar els seus fills en aquestes escoletes d'estiu. Susana de Honorato és la presidenta de l'Associació de Famílies Monoparentals de les Balears.
9: A mí lo que me causa más problema es que cada vez hace más calor y las escuelas de verano no están acondicionadas a este calor, sobre todo las que se organizan en los coles públicos, como la nuestra. O sea, utilizan un porche, una parte del comedor y el patio. Hay ventiladores en los coles públicos, no están acondicionados y cada vez hace más calor. I esto no se tiene en cuenta a la hora de organizar unas escuelas de verano.
0: I no deixem de parlar de famílies, però en aquest cas de pantalles. Si bé és cert que en moltes ocasions s'atribueix als nins i adolescents l'ús abusiu dels telèfons mòbils i tauletes, entre d'altres aparells, els experts assenyalen que gran part d'aquesta addicció a les pantalles recau sobre els pares. Segons un estudi publicat recentment a la revista Frontiers in Psychology, els adolescents que tenen pares que presten més atenció al mòbil que a ells mateixos són més tendents a desenvolupar conductes insegures. Aquesta conducta per part dels progenitors, explica la psicòloga Mercedes Cimas, s'ha de vigilar, ja que si bé els adolescents tendeixen a sentir-se incompresos i tot sols, aquesta actitud no fa altra cosa que agravar el problema.
10: Ya es una etapa en la cual se sienten solos, aunque estén rodeados de gente, pero claro, si tu madre o tu padre está al lado en el sofá y tú estás intentando contar algo que en la adolescencia a tus padres les parece que es una chorrada, pero para ti es importante y estás haciendo scroll con el móvil, pues se sienten solos, que no les entienden, que no les escuchan, que no son importantes.
0: Amb tot, Cimas considera incongruent que, en la majoria d'ocasions, són els pares els qui recriminen aquesta mateixa conducta als seus fills. Sembla que són ells els qui haurien de tenir una major conscienciació, però assegura que de cada vegada més són els joves d'entre 28 i 30 anys els qui són més conscients del problema i tracten de posar-li solució. I durant les vacances també són habituals els problemes per desconnectar de la feina. Segons un estudi realitzat per Nara Seguros, prop del 60% dels espanyols ha experimentat ansietat o estrès en el darrer any a causa de la dificultat per deixar de pensar en la feina durant aquest període. Els experts assenyalen que fer un alto o un camí que sempre està ple d'estímuls, pressió i poques pauses suposa un estrès afegit per a molts. Per això, diuen, és habitual que especialment els primers dies de vacances les persones tinguin un període de transició d'uns dies per adaptar-se al nou ritme de vida. Per això, la psicòloga Lídia Nicolau recomana naturalitzar el procés i no intentar emplenar aquest buit de temps amb altres activitats.
11: No podem estar substituint obligacions. Pues l'horari que tenia de fer feina me'l pos una agenda plena de plans, viatge, visites. Avui anem a la piscina i a la piscina hem de fer tal cosa, tal cosa, tal cosa. O anem de viatge i hem d'anar a veure aquest museu. Hem de permetre-nos tenir moments de no fer res. I està bé no fer res, no hem d'omplir l'agenda.
0: En aquest sentit, Nicolau recomana que els dies previs a partir de vacances les persones comencin a delegar tasques per evitar ser molestats durant el seu descans. Aquest fenomen, però, afecta en la seva majoria a dones d'entre 30 i 44 anys, que són les que, habitualment explica, són les que tenen major càrrega de feina dins les cases. I en els esports, el Mallorca juga avui a les 9 del vespre el seu darrer partit de pretemporada. S'enfrontarà a l'equip alemany Elversberg, un equip que aquesta temporada ha ascendit a la Bundesliga per primera vegada en la seva història. Aquesta és, com dèiem, la darrera cita del Mallorca abans de començar la temporada la propera setmana, quan s'enfrontarà al Valladolid. I també vos hem de contar que Josep Sardà jugarà al Mallorca aquesta propera temporada. D'aquesta manera, el pollancí torna a la que va ser casa seva després d'haver passat pel filial del Barça per la Unió Esportiva Olot, la Pontferradina i, darrerament, l'Andorra. Tot i que és conscient que retornar al club a primera divisió no serà feina fàcil, està disposat a assumir el repte.
12: I com a jugador me considero un jugador vertical que ha vengut amb moltes ganes de portar. La segona divisió és una categoria molt difícil. Ja l'any passat hi vaig jugar i es veu que és molt dura. Te pot guanyar qualsevol equip, però sí que ens hem de fer forts, especialment a casa, i intentar aconseguir l'objectiu.
0: I un darrer punt, Jan Virgili se'n va del Mallorca, ho fa després que el club Brujas hagi executat la clàusula de rescisió del futbolista. I moment ara de fer un cop d'ull a l'agenda cultural del dia. A Manacor, els amants del rock, teniu una cita avui vespre al Museu d'Història. A partir de les 7,